I'm sexy and I know it. Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte i tu no ets imprescindible.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Que vaig al cotxe. Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Abrera. Que practico esport. Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Que mos suenen.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
1: moment. I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et

0: ara. Si algú t'ha fet mal aquesta nit, li falten cames. Digue'm on estàs i passo a buscar-te. Jo només estic fent temps, per molt que et pensis que estic amb altres.
1: Ràdio Abrera, la fórmula que t'agrada. 107.9 FM.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 4.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
3: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
2: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
3: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
5: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
6: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

si la calor no et deixa dormir. Ràdio Abrera.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Al cap de setmana a Ràdio Abrera, marquem la diferència.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el casal de la gent gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Who's going?

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin ara les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis d'aquesta setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament a tot això busquem la previsió del temps de cara a avui dissabte, després que, com dèiem, ahir es posés punt final a aquesta onada de calor, tot i l'esperat repunt de demà diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de juliol amb certes novetats aquí a Catalunya. De fet, a les properes hores no descartem que pugui caure algun ruixat aïllat i de ben poqueta cosa a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a punts del Pirineu. Repetim, ben poqueta cosa amb un matí que serà molt assolellat amb alguns núvols ben enganxats a la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també de les Terres de l'Ebre. Amb un migdia, les temperatures en conjunt retrocediran una miqueta, però no ens en fiem perquè tot el litoral i prelitoral, amb un augment de la humitat, la sensació de xafogó serà molt accentuada. I una tarda on tindrem molts més núvols al Pirineu, algun ruixat acompanyat de tempestes podrà deixar notar, sobretot a la zona de l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
2: El passat vespre els bombers van donar per controlat l'incendi de Sentmenat, tot i que hi han continuat treballant amb 21 dotacions que s'han anat desescalant durant aquesta nit. El foc va començar dilluns i ha afectat unes 200 hectàrees. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis, tot i al final de l'onada de la segona onada de calor, ahir divendres, com dèiem, les temperatures no deixaran de ser altes aquest cap de setmana. Aquest dissabte tenim activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 47 municipis de 13 comarques catalanes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte, 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 8:15 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba. Del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. a la piscina municipal d'estiu. Durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
8: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
9: Y me pregunto si pudiera ser.
8: Amb tots els èxits del panorama nacional.
9: Quiero

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Cap de setmana, amb Ràdio Abrera.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrem a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar i després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. El govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons avança Catalunya Ràdio. La presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, ha remarcat que la persona que se situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. D'altra banda, en plana municipal, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, organitza aquest cap de setmana una trobada de modelisme ferroviari. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
3: L'embalat municipal obre portes a les 10 del matí a una nova edició de la trobada de modelisme ferroviari de Santa Maria de Palautordera. La cita reuneix mòduls procedents de Fornells de la Selva, Caldes de Malavella, Blanes i Palautordera, formant un gran circuit de trens a escala H0 al voltant de tot el recinte. La trobada, que va començar l'any 2013, arriba enguany a la 7a edició. Roger Santromà, president de l'Associació Modelista Ferroviària Baix Montseny, ens explica l'objectiu.
4: L'objectiu de la jornada és que els que no tenen maquetes a casa i no poden fer circular els seus trens i els agrada els trens puguin jugar amb els trens aquí amb el circuit que hem muntat perquè podem jugar-hi entre tots.
3: La trobada serà oberta al públic i es podrà visitar durant tot el cap de setmana, avui de 10 a 2 del migdia i de 2 quarts de 5 a 8 del vespre. També estarà obert demà de 10 del matí a 2 del migdia.
2: Gràcies, Paula. En plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà a les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. El combinat espanyol amb 9 catalans s'enfrontarà als francesos dimarts vinent. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma, mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 7:45 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera. Es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol, de 5 a 6, tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Salou Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
9: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
8: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's
11: right. Big Friday on Air.
12: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
11: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc, tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor, que comença de fet demà, i poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir. 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana al marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. D'altra banda, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns aquest mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. D'altra banda, pel que fa al trànsit, un accident a la P7 provoca ara mateix retencions de fins a 7 quilòmetres entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona amb un carril tallat. A tot això, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres al juliol de l'any 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi. A tot això, en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma. A 7:45 del vespre, masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila. I a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat. 17, 18 i 19 de juliol, Can Vilalba. Del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre, la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. a la piscina municipal d'estiu. Durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres i esperem!
9: Música i informació. Ràdio Abrera.
10: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Dues hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
0: El cap de setmana, passa'l amb nosaltres. El cap de setmana, passa'l amb Ràdio Abrera.
5: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si no em caça una mirada d'algú que està per fer,

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor de l'estiu, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir, i 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. En informació de darrera hora, en successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forer Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir van onejar banderes grogues i vermelles a la costa de per l'estat de la mar. D'altra banda, en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R14, R13 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. També en mobilitat, en aquest cas en carretera, un accident a l'AP7 provoca retencions de fins a 9 quilòmetres entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona, amb un carril tallat. També hi ha densitat i gairebé també 9 quilòmetres de retencions a la mateixa AP7 entre Mollet i la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. El darrer punt, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma. A 7:45 del vespre, masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila. I a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat. 17, 18 i 19 de juliol, Can Vilalba. Del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre, la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. a la piscina municipal d'estiu. Durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits detectius dels compliments. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol de 5 a 7 de la tarda emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol de 8:45 a 9:45 del vespre s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres i esperem!
9: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
10: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
10: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
11: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
12: It's gonna be a lonely night.
13: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
14: ¿T'agrada la bona música?
15: En tenim la millor. ¿T'agrada estar informat? Et posem al dia. ¿T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
16: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Vaig cap a l'altar, ja m'espera el capellà i ara em toca a mi esperar.
2: Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més important i destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 d'aquest matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. Això ha provocat que el SEM hagi hagut d'atendre fins a 9 afectats. Un home i una dona en estat greu han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu ha estat traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus han estat donades d'alta al lloc. El tall de la N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers. I ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes. Ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol, que de fet encara existeixen en aquesta hora. Retencions també de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges, en sentit sud, en sentit Tarragona, i densitat a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del SEM. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'accident no hi havia servei de vigilància, evidentment, i durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins l'any 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma, mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A 8:15 del vespre, masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Abrera Informació, l'agenda.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol, de 5 a 6, tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
2: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la gent gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
2: Abrera Informació, l'agenda.
5: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Bosquet. en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
9: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
8: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
10: Refresca't amb nosaltres i esperem!
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
11: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus, al Pla de Lleida les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
1: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A 8:15 del vespre, masterclass de Zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol, de 5 a 6, tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu, amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.com.
0: Abrera Informació. L'agenda.
4: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquets, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
9: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
10: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
11: Hola, soy J.C. Randoña.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, amb tu. Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Brera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar

0: presentar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el servei públic de consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
0: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors, segons asseguren. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció. Incloure també criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Precisament tot això quan ahir s'acabava una onada de calor, però demà les temperatures repunten i arrenca una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. I parlem d'incendis, ja que els bombers treballen des d'aquest migdia en un, precisament, a Mont-roig del Camp, en un de vegetació. L'han pogut estabilitzar els dos flancs de l'incendi i fa ben bé una hora i s'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7. Precisament seguim en plana de successos i és que també en incidències la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions de Vinaixa i la plana Picamoixons s'ha restablert poc abans de les dues. El tram estava afectat per un robatori de cable i s'havia habilitat un servei alternatiu per carretera. Precisament una carretera que també ha tingut moltes complicacions, ja que el tram que uneix aquesta carretera és la Nacional 240 i un xoc entre un autobús i dos turismes l'ha hagut de tallar a Montblanc, a la Conca de Barberà. Aquest hi hauria hagut un xoc entre frontolateral entre un cotxe i un autobús, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. Per ara no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal, però sí que hi ha hagut uns ferits greus traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El tall de la Nacional 240 ha provocat afectació viària també a la P2, des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. Per ara aquest tall està aixecat, tot i que només hi ha circulació per un carril. I seguim en plana política, i és que el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana a la marc de la negociació dels pressupostos. Paral·lelament, també en el món rural, unes 200 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat a Figueres per protestar contra el que diversos projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energies renovables, precisament el Plàter o el Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació de Logis Empordà o el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I tanquem amb esports, i és que el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma, mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A 8:15 del vespre, masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera de i el balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A la piscina municipal d'estiu Durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol de 5 a 7 de la tarda emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol de 8:45 a 9:45 del vespre s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
7: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
8: Y me pregunto si pudiera ser.
7: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
1: No te quedes atrás
0: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
1: En Top Música Nueva.
0: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
1: Top Música Nova.
0: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera,
3: Ràdio Abrera,
2: la ràdio del cap de setmana. Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu,
3: també a l'estiu,
2: Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada que s'ha fet a Sant Celoni també ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i el COS, que són els que poden convocar aquesta vaga. Escoltem a la portaveu d'aquesta entitat, Mònica Rodrigo.
3: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual, amb totes les mancances i amb tots els problemes que hi ha a dia d'avui a l'aula. Per això creiem que han de seguir les mobilitzacions.
2: Els sindicats emplacen el govern a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. I parlem de sindicats, però en parlem d'altres, ja que demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura i humitat i intensitat de la feina que determina automàticament quan els empleats han d'aturar-se. I és que això ho diem quan ahir acabava una onada de calor, però és que demà les temperatures repunten i començarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta aquesta tercera onada de calor i poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Hi ha en cultura una de les festes majors més carregades de continguts que aquesta setmana viu al Penedès, és la festa major del poble de la Granada. Hi haurà una actuació castellera i el concert de grup Obeses, des de Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
4: De la programació d'aquest dissabte destaca la inauguració de la mostra de vins i escumosos a 6:15 de la tarda al celler cooperatiu. Davant de l'Ajuntament a 6:00, un dels plats forts, l'actuació castellera que reunirà els xicots de Vilafranca a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i a la colla castellera dels xiquets de Reus. A 8:00 del vespre, concert amb tiramissús. I a 11:15 es programa el correfoc per seguir amb els Versots, la nit jove amb el grup Boassa i el PD Cris Farum. Ja diumenge al migdia hi haurà la cercavila, la baixada del ruc del campanar, Sardanes amb la Cobla Catània i a 8:15 del vespre, concert amb Obeses. I en un altre emplaçament, 8:00, concert i ball amb l'orquestra Nova Blanes.
2: Ja en esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça podria pagar al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte, 11 de juliol, a 9:00 hi haurà sopar de germanor i a partir de 10:00, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a 12:00 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A 8:15 del vespre, masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de 11:00 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i el balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de 11:00 del matí fins 6:00 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte, 11 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits detectius dels compliments. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la gent gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de 2 lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
9: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del casal de la gent gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
8: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
10: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
0: Música i informació.
11: Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
12: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
13: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
14: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
15: Ya no sonríe más a reclato.
16: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
17: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A
18: Ràdio Abrera. La millor manera de gaudir del cap de setmana.
19: Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
0: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Un incendi forestal crema avui a Camarasa, a la Noguera, en una zona pròxima al nucli de Fontllonga. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta unes 7 hectàrees i ha entrat a l'espai natural protegit del Montsec de Rubiers. Les flames cremen vegetació agrícola i forestal i han creuat la carretera C-13. Precisament aquest cap de l'incendi ja ha superat, com dèiem, aquesta via i ara mateix ha estat tallada i avança en direcció nord. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de la zona per demanar el confinament dels veïns de Fontllonga i demanen que tanquin portes i finestres. Els bombers per ara ja han ampliat el seu dispositiu fins als 98 efectius amb 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. I això passa en un dia que s'acaba una onada de calor, però demà les temperatures tornen a repuntar i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament des dels sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que asseguren que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determini automàticament que els empleats han d'aturar-se. I seguim en plena sindical perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada s'ha fet a Sant Celoni i ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són les que poden convocar vaga. En plaça el govern també ha convocat amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. Precisament parlem del govern que avui ha publicat les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Aquest mes de juliol serà el primer pas per posar en marxa aquest pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Paral·lelament a aquest anunci del govern, unes 200 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat a Figueres per protestar contra diversos projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció de energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren contra l'ampliació del Logis Empordà i el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I en els esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A 8:15 del vespre, masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i el balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol de 5 a 6 de la tarda es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol de 5 a 7 de la tarda emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la gent gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Salou Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol de 8:45 a 9:45 del vespre s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del casal de la gent gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
5: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres i esperem!
7: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
1: Radio Abrera. Radio Abrera. Marquem la diferència.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ahora.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 10 hectàrees a la Serra dels Geners, a tocar del Montsec de Rubiers. Els agents rurals han aclarit que el foc no ha entrat a l'espai natural protegit. Un focus secundari ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Empès per la marinada, el foc ha carenat un turó i ara baixa pel vessant, amb menys intensitat, tot i que el cap de l'incendi continua generant focus secundaris. Els bombers hi treballen amb 156 efectius, 42 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. La carretera C13 està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Protecció Civil precisament també ha enviat un missatge és alert, ara ja farà una hora, als telèfons mòbils de la zona per confinar els veïns de Fontllonga, sobretot demanant que tinguin tancades portes i finestres. Per altra banda, l'altre incendi d'aquest matí de Montroig del Camp està controlat. Els bombers ja han demanat el restabliment de la circulació de trens. I ahir acabava una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Precisament revisem aquesta previsió del temps, sobretot per aquesta tarda i per als propers dies, amb Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
3: Hola, què tal? Dissabte de treva, sobretot pel que fa a les temperatures, que avui hem assolit els 38 graus a punts del Pla de Lleida, però la jornada ha estat molt xafogosa a tot el prelitoral i litoral català. Amb una tarda que hem tingut la presència d'algun ruixat aïllat esporàdic a punts del Pirineu i Prepirineu més oriental, demà diumenge iniciarem aquesta tercera onada de calor amb unes mínimes elevades, sobretot al Delta de l'Ebre. Matí, que tindrem la presència de molts més núvols, sobretot a la Costa Brava i Daurada, tindrem l'arribada de molts núvols alts i prims al conjunt del país i també aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà que ens deixarà aquest cel molt més marronós. Amb un mitjà, les temperatures recuperaran els 40 graus al Pla de Lleida i a les valls del Pirineu esperem superar els 32 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
2: I precisament per aquesta calor, els sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren que són genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció. Per altra banda, el sindicat de l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs el 8 de setembre. Ho han fet en una reunió on també estaven USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS, que són els que la poden convocar. També insten el govern de la Generalitat a convocar la negociació amb el comitè de vaga. Ja en esport, ràpidament, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benavent Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma, mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A 8:15 del vespre, masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca Caibros, de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca Caibros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del casal de la gent gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la Bibliopiscina.
7: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
9: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
5: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
9: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. La informació més propera.
10: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
11: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
12: Paso el cap de semana a Radio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 19 hectàrees a la serra de Llaners, a tocar del Montsec de Rúbies. Però ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig del Segre Noguera Pallaresa. Aquí hi ha un focus secundari que ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Precisament aquesta carretera està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Protecció Civil també ha confinat els veïns de Fontllonga, que on els ha enviat un alert ara ja farà 2 hores, demanant sobretot que tanquin portes i finestres. I és que ja acabem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I canviem de terç i parlem de cultura i ens n'anem fins a Altafulla, a la plaça del Pou, que acull la Diada de les Cultures, amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Tenim allà en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Com està anant aquesta diada?
3: Molt bona tarda. Doncs la diada està finalitzant la primera ronda, una primera ronda que han engegat els castells d'Altafulla amb el 3 de 7. Els Xiquets de Tarragona, que han completat el 7 de 8. I atenció als castells de Vilafranca, els Verds, que han començat forts amb el 9 de 8 amb forra. Per tant, s'esperen en aquesta diada. Com a mínim, podríem veure unes 4 gamma extra, segurament, i és el primer enfrontament de la Colla Vella amb els Verds de Vilafranca, tenint en compte que enguany és any de castells. Per tant, la rivalitat està al màxim amb el permís dels Xiquets de Tarragona, lògicament, que també porten el seu programa, i els castells d'Altafulla, que volen fer una bona actuació a casa seva, a la plaça del Pou, davant de l'Ajuntament, i que està plena de gom a gom. Per cert, que enguany es compleixen 25 edicions d'aquesta Diada de Cultures, i també hi ha hagut un petit acte d'homenatge a l'impulsor d'aquesta diada, i s'ha celebrat amb regals i un homenatge important.
2: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir aquesta diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o també la podeu veure a la plataforma La Xarxa Més. Abans us parlàvem de calor i els sindicats de treball demanen precisament assumir canvis importants d'organització i hores per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. I parlem en esports, parlem del Barça, que té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A 8:15 del vespre, masterclass de Zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el Tor de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar castellà, els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del casal de la gent gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
7: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
9: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem! Música i informació. Ràdio Abrera.
10: Qué hora son mi corazón.
11: Hora 23.
12: Te lo dije bien
13: clarito. Permanece la escucha.
11: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
14: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
15: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
16: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's
17: right. Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.
18: T'agrada la bona música?
19: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: que sientas plena compatibilidad. Y es importante que te lo recuerdes a ti mismo. ¿Cómo te sientes con esto?
1: Como el culo, marica, ¿cómo me vas a sentir?
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa ha afectat ja una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees, però ara afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa. I hi ha hagut un focus secundari que ha travessat la carretera C13, una carretera que precisament està tallada. Ara mateix segueixen confinats també els veïns de Fontllonga, que Protecció Civil els ha confinat per el fum de proper a aquesta zona. I seguim en aquest tema perquè els bombers del Departament dels Pirineus Orientals han donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord, que es va declarar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault, de la MUTE, ha informat que l'incendi està contingut dins del perímetre i ja no es pot propagar. Tot això passa en aquests dies d'onada de calor, però demà les temperatures repunten i arrencarà un altre. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I ara canviem de terç i ens n'anem a Altafulla, a la plaça del Pou, on hi ha la Diada de les Cultures amb l'actuació dels castellers d'Altafulla, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Precisament tenim en directe a Altafulla Ràdio, on tenim la companya Carol Cubota. Bona tarda, ja hem tingut algun gama extra?
3: Bona tarda, doncs sí, déu-n'hi-do, quina diada ens estan oferint les colles, que especialment les convidades que estan presents aquí a la plaça del Pou d'Altafulla. Hem vist games extras, sí senyor, començant pel 9 de 8 en forra de Vilafranca en primera ronda, el 5 de 9 en forra que ens han deixat la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el 4 de 9 en forra i l'Agulla en segona ronda, en aquest cas dels Verds, dels castellers de Vilafranca. Ara mateix estem acabant la segona ronda, són els rosats els qui tanquen aquesta segona ronda, estan vestint el seu castell. És un 4 de 9 amb forra, que estan ara mateix carregant, estan pujant els rosats en aquesta Diada de Cultures, que és especial per aquestes gamma extra, aquests gamma extra que estem veient avui a plaça, i perquè es compleixen 25 anys d'aquesta Diada de Cultures. Els rosats, per cert, que ara estan pujant el 4 de 9 amb forra i l'agulla, com han fet els castellers de Vilafranca, també en segona ronda. Frec a frec, doncs, entre rosats i verds, avui aquí a la plaça del Pou d'Altafulla.
2: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir la Diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o a la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma, mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A 8:15 del vespre, masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit, sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato. A l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Diumenge 12 de juliol de 5 a 6 tenen lloc els jocs dirigits al mural dels valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el casal de joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per la propera setmana són aquestes. Dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina de la propera setmana. Dilluns 13 de juliol a les 5 hi haurà l'hora del conte Wonder, Todos Somos Únicos, per a infants de 8 a 10 anys, i l'activitat Escriure una carta amable a un company imaginari. Dimarts 14 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Bosquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
7: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del casal de la gent gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la Bibliopiscina.
6: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
8: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
4: Música i informació. Ràdio Abrera.
9: Fórmula.cat.
10: Ara balla, ara balla.
9: de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla, ara
10: balla. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
11: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Marquem la diferència. Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Pom, pom,

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, a les 9 us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa ha afectat ja una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees, segons dades provisionals. L'incendi segueix en aquesta zona de l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Segueix també tancada la carretera C-13 entre Camarasa i Vilanova de Meià i treballen uns 156 efectius, 42 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. També els bombers ja han informat que han estabilitzat un petit incendi de vegetació forestal a Aiguamúrcia. És un incendi que estava a prop de la carretera T-244 a la Vall de l'Infern. Precisament tot això en un últim dia d'una onada de calor, però demà en comença un altre, on les temperatures repunten i el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que podria ser aquesta en aquesta tercera que haver-hi pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. I canviem de terç i parlem de cultura i ens n'anem a la plaça del Pou d'Altafulla, on hi ha aquesta Diada de les Cultures, on estem tenint una fantàstica diada de, sobretot, games extra. I tenim en directe a Altafulla Ràdio, i on tenim la companya Carol Cubota. Molt bona nit. Com està acabant aquesta diada? Encara li queda molt?
3: Doncs encara queda, perquè hi ha hagut alguns intents que ara doncs les coses se'n volen refer. I, de fet, se n'estan refent. Per exemple, els castells d'Altafulla han tingut un intent de 4 de 7 amb l'agulla. Finalment l'han pogut carregar, no descarregar. Però Vilafranca també ha fet un intent, en aquest cas han volgut fer un 2 de 9 amb forra i manilles, que no ha pogut descarregar-se i tenen l'oportunitat de refer-se novament, per tant, aquesta diada que s'allargarà. Ara, xiquets de Tarragona, en aquesta ocasió, que també han tingut un intent de 4 de 9 amb forra, ara faran un 3. Per tant, una diada que encara corre i falta la ronda de pilars, que també ens podria oferir una altra gamma extra dels que ja portem. És que portem ja doncs un 9 de 8 amb folre dels verds, també dels verds un 4 de 9 amb folre amb l'agulla, i la vella que ha completat sense cap intent, ha descarregat tots els seus castells, que ha portat el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre amb l'agulla i el 3 de 9 amb folre, a l'espera de veure què passarà a la ronda de pilars d'aquesta Diada de les Cultures d'Altafulla.
2: Doncs moltíssimes gràcies i recordeu que podeu seguir aquesta diada amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio o a la plataforma La Xarxa Més. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada. Come on to mind and tell me what's
1: been... Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa ha afectat una superfície provisional d'unes 21,8 hectàrees segons dades provisionals, com us diem. Aquest incendi ha travessat la carretera C-13 i fa que aquesta carretera encara segueixi tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. És un incendi on hi estan treballant 156 efectius, 42 dotacions i 11 mitjans aeris. Sobretot està afectant l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre-Noguera-Pallaresa. I parlem d'aquests incendis i justament l'any, avui que fa un any de l'incendi que va haver a Paüls. Avui s'ha aixecat una, bueno, s'ha inaugurat una escultura d'escala real que recorda des d'aquest dissabte el bomber Antonio Serrano, que va morir en les tasques d'extinció d'aquest incendi del Baix Ebre de l'estiu passat. La figura s'ha col·locat a l'entorn del cementiri de Paüls, on s'ha fet un homenatge a aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal. I seguim parlant d'aquests incendis, però parlem de les afectacions de l'onada de calor, i és que demà les temperatures repuntaran i arrencarà una altra onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Canviem de terç i parlem de l'eclipsi, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya no vol viure l'eclipsi només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Així ho declarava el mateix president. I ho ha dit en una jornada celebrada al Centre d'Interpretació de l'Arròs de la Torre de Camarles, al Baix Ebre, amb l'objectiu de coordinar el desplegament institucional, científic i de seguretat davant aquest esdeveniment del proper 12 d'agost. I ara parlem d'habitatge i parlem del sindicat de llogateres, que ha fixat avui la línia vermella per donar suport a la proposició de llei que es tramita al Parlament per combatre l'especulació en habitatge. Es tracta d'una iniciativa dels comuns i el PSC s'ha compromès a donar-li suport. El sindicat avisa que només l'avalarà si suposa una aplicació directa a tots els municipis amb un mercat d'habitatge tensat. I l'altre sindicat que avui també ha acordat una convocar vaga és l'Assemblea Educativa de Catalunya, juntament amb USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS. I convoquen vaga pel dia 8 de setembre a tots els centres públics el primer dia de curs escolar. I parlem de cultura, i és que la plaça del Pou d'Altafulla avui ha sigut una diada de games extra entre, sobretot, Valls i Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca. Els Verds han tancat aquesta diada amb el seu pilar de vuit número 100 de la seva història. I en esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Obrera. Fórmula 40 a Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
4: Què és bohemio? Bohemio és un estil de vida.

0: casa, des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Tens tanta reflex.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: d'estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Que no sempre em sento bé, sí.

Però el que almenys està fet. Fins que deixi de fer mal. Que no sempre em sento bé, sento que m'està atrapant. A vegades no vull ser, a vegades sóc cantant. Però el que almenys està fet. Fins que deixi de fer mal.